0: 1, 2, 3, 4 y pam pam pam pam.
1: 1, 2, 3, 4 y pam pam pam pam. Cada cop que canto el 5 bebé, arribo a casa i faig... Bueno, 50 vuit vegades, faig... Mama, què tal?
2: Què passa? Vinga, senyores.
3: 4.